0: també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
1: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues, n'hi ha, per exemple, les varietats en percentatges, pues, te pot ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues, si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues, sí, esta és la 3.000 de 4.500, pues, també és una informació. I ja per fi pues, tenim el marxam o la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí, pues, bueno, això ja parlarem en un altre programa.
0: Que dona per a...
1: Cada denominació d'origen té les seues normatives.
0: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar l'etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
1: Pues moltes gràcies i fins una altra.
2: Horatge, ràpidament, que anem a apretatge.
0: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variarà massa.
2: Cabladita?
0: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu.
2: Au!
3: La Llavor, Cadena Ser.
4: Con Pepa Blanes.